Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Ràdio Marina. I wanna dance with my baby.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de

0: Tranquil·la, no pateixis, ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle, atenció professional i de confiança al teu domicili.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Mar Immortíssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Mar Immortre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimortre.cat. Mar Immortíssim. Viu la natura en família.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 9.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
3: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
4: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda cultural d'avui diumenge i ho fem a Lloret de Mar perquè està celebrant l'Aplec de la Sardana. Es tracta de la 58a edició, des de 10:45 del matí fins a les 8 del vespre a la plaça de la Vila i també a Lloret. Recordem que ha començat tot just ara. Les jornades gastronòmiques de l'arròs se celebren fins al 31 de maig durant tot aquest mes i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. A Tossa de Mar, avui, últim dia de les jornades gastronòmiques del bacallà, hi participen 17 restaurants. A Santa Coloma de Farners tenim des d'ahir i durant tot el dia d'avui el mercat de les herbes de la Ratafia i també la cursa Pa amb tomàquet. I acabem, i ho fem a Maçanet de la Selva, amb la Fira de la Pagesia, que també s'està celebrant aquest cap de setmana, tant ahir dissabte com avui diumenge.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

0: En cada setmana parlem d'estrenes. 20 anys hem hagut d'esperar per la seqüela d'aquesta comèdia dramàtica El Diablo Viste de Prada 2, que arriba un dia abans a la gran pantalla. També destaca l'estrena de La Isla de Amrum, que es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula al desert BSN Film Fest. Pel que fa a les plataformes, l'estrena més destacada és La Casa de los Espíritus, que arriba a Prime Video. Però escolteu això. Tornarà a sonar 20 anys després aquest Vogue de Madonna a Diablo Viste de Prada. Arriba la segona entrega, una pel·lícula que va marcar tota una generació, que torna a ser dirigida pels mateixos, per David Frankel, amb el mateix guionista. I on es recuperen els icònics personatges de Miranda, Andy, Emily i Nigel. O el que és el mateix, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
1: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
2: ¿Aún tienes todo eso?
1: No, lo regalé.
2: ¿Qué?
1: Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
2: Oh,
1: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: De nou continua la lluita entre Miranda Presley i Emily Charlton, la seva exagent convertida en executiva rival. Ara això es convertirà en tota una competició pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos. Miranda, encara que no ho sembli, s'aproxima a la jubilació. Aquesta setmana anirem també a la Segona Guerra Mundial. Ens situem a la illa d'Anrum, un drama que ens aproparà a Nanin, de 12 anys, un nen que es veu obligat a ajudar la seva mare en la recerca d'aliment per tal que la família pugui subsistir. Es va presentar al Barcelona Film Fest, on es va endur el guardó a la millor pel·lícula en la seva desena edició. I tornen els assassins emmascarats de Strangers en la seva tercera i darrera pel·lícula de la trilogia. En aquest Strangers capítol final sortiran a la llum horribles secrets i la protagonista haurà de decidir si aposta per la venjança o per convertir-se en allò que va destrossar la seva vida.
3: Por favor, no.
4: Todo lo que me importaba ya no está. Tú me lo has quitado.
0: Tamara. Dues produccions espanyoles, ¿Cómo hemos llegado a esto?, amb Kira Miró i Macarena Gómez en la pel·lícula dirigida per Gorka Martínez i Los Justos, l'òpera prima, de Jorge Lara i Fer Pérez, amb un repartiment encapçalat per Carmen Machi. Atenció a la superproducció d'animació David, Una aventura gegant, que per fi arriba als cinemes. Aquesta pel·lícula va aconseguir un gran èxit als Estats Units, on ha arribat als 7 milions d'espectadors i ha superat els 80 milions de dòlars. Una pel·lícula que s'estrena en català i reimagina la història bíblica sobre David i Goliat. El punt de ciència-ficció ens la porta Resurrection. Es durà un futur en el qual els humans han perdut la capacitat de somiar. Una dona solitària descobreix a un enigmàtic ésser que encara ho pot fer. I aquesta setmana, a les plataformes, una de les grans estrenes de la setmana, Prime Video estrena la sèrie La Casa de los Espíritus, l'adaptació de la popular novel·la d'Isabel Allende. Una nissaga familiar de 8 episodis que inclou un període de mig segle centrat en 3 generacions de dones, Clara, Blanca i Alba.
5: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
6: ¿Quieres casarte conmigo?
5: Sí. Que es mi destino.
7: Tendría que haberlo visto.
8: Si hubieras visto, no te habrías casado con él.
0: La història es desenvolupa en un país conservador de Sud-amèrica, en un context de lluita de classes, agitació política i la màgia. I basada en la pel·lícula El fuego de la venganza i en la sèrie de llibres de J. Kinnell, s'estrena la sèrie El fuego de la venganza a Netflix. Un dia abans tindrem també la sèrie documental ¿Debería casarme con un asesino? Una nova sèrie també aquesta setmana a HBO Max. I entonces, huyes. A Apple TV s'estrena La maldición de Willow's Bay, la sèrie protagonitzada i produïda per l'actor guanyador d'un Emmy, Matthew Rhys. A Movistar Plus, la sèrie documental La chaparra, Yo nací en una secta. Acabarem a 3CAT, que aquesta setmana ofereix la tercera temporada de Quanta guerra? Els convidats d'aquesta temporada són l'actor Roger Casamajor, el músic Gerard Quintana, la presentadora Núria Martín, l'actriu Olaya Moreno i el cuiner Nando Llobany, on faran un viatge físic i emocional per descobrir i reviure les històries viscudes pels seus avis i àvies durant la Guerra Civil. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana, molt per descobrir i gaudir. Acabem, però, marcant el pas. Seguint el ritme a la passarel·la, Kadoichi i Lady Gaga fan sonar des de la banda sonora d'aquesta segona part del Diablo, Viste de Prada. Sens dubte, l'estrena de la setmana. Wow.

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
3: La Masia Tordera.
4: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628-42-64-49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.

0: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
1: Recordar-me'n? I love Camirral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família... Sempre acabem allà mateix.
0: És que la seva cuina enganxa.
2: Restaurant Camirral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
1: Aquest divendres, com sempre.
0: Reserva feta.
1: Restaurant Camirral. El mateix Camirral de Tordera, número 146.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Mari Mortríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Mari Murtra en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtra.cat. Mari Mortríssim. Viu la natura en família.
7: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
8: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentit veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
11: Són cirurgies que són de molta precisió i deia a vegades llocs de difícil accés.
12: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
13: La dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
14: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
15: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
16: Vete a tomar por culo.
17: Pues encantada de conocerte.
12: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos l'OnDrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat y estalvi, a Basilico es pot.
5: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
6: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
10: Comencem l'agenda cultural d'avui diumenge i ho fem a Lloret de Mar perquè està celebrant l'Aplec de la Sardana. Es tracta de la 58a edició des de 10:45 del matí fins a les 8 del vespre a la plaça de la Vila i també a Lloret. Recordem que han començat tot just ara les jornades gastronòmiques de l'arròs. Se celebren fins al 31 de maig durant tot aquest mes i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. A Tossa de Mar, avui, últim dia de les jornades gastronòmiques del bacallà, hi participen 17 restaurants. A Santa Coloma de Farners tenim des d'ahir i durant tot el dia d'avui el mercat de les herbes de la Ratafia i també la cursa Pa amb tomàquet. I acabem, i ho fem a Maçanet de la Selva, amb la Fira de la Pagesia, que també s'està celebrant aquest cap de setmana, tant ahir dissabte com avui diumenge.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972-33-60-64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 12:45 a 14:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
2: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
3: Marimortríssim! Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtre.cat. Marimurtríssim! Viu la natura en família.
4: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme, on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
3: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes s'han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh, vale.
5: ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: El blues arriba a Santa Susanna. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susanna Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susanna Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
6: Recordar-me'n? I love Camiral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família, sempre acabem allà mateix.
5: És que la seva cuina enganxa.
1: Restaurant Camiral de Tordera, quan un descobriment es converteix en tradició.
6: Aquest divendres, com sempre,
5: reserva feta.
6: Restaurant Camiral, el mateix Camiral de Tordera, número 146.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Quina cançó de la setmana més i més especial. La cosa anava de duets, Elton John i Dua Lipa, Cold Heart. Eren la nostra primera proposta, 19% dels vostres vots aquesta setmana. La segona, Nicole Kidman i Robbie Williams, amb una fantàstica versió d'un tema de Frankie Nancy Sinatra, Something Stupid. Es duien quasi el triomf amb un 41%. Però definitivament, els guanyadors d'aquesta setmana eren uns inolvidables John Travolta i Olivia Newton-John des de la pel·lícula Gris. I un dels temes potser més ballats, més recordats i més estimats, You Are The One That I Want, amb el 45% dels vostres vots. I és que la pel·lícula basada en un musical de Broadway, una pel·lícula de l'any 1978, es convertiria de manera inesperada en tota una icona. Una fotografia imborrable, basada en la cultura dels joves americans dels anys 50 i d'un institut, el Rider High School, on els estudiants es dividien principalment en grups socials o bandes com els T-Birds, liderada per Danny Zuko, o les Pink Ladies, liderades per Betty Rachel. Un despertar adolescent i un inolvidable canvi d'imatge just quasi el desenllaç de Gris, on la càndida Sandy es converteix en una nova i seductora integrant de les Pink Ladies. You Are The What I Want, el tema central de Gris, és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: John Travolta i Olivia Newton-John, You Are the What I Want. Amb el 45% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.
0: Ràdio Marina.

0: La Masia Tordera.
1: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes. Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i ball de fi de festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda De cap a cap.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
1: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
4: Oh yeah! And the trumpets, there you go.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
3: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
2: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
3: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
2: Sort que t'ho gestionen tot.
3: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
0: Marimurtríssim! Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtre.cat. Marimurtríssim! Viu la natura en família.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Marina.
8: Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
8: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina.
9: Quatre quisos. Un quis, segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
8: Sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
4: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
5: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
6: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja!
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
3: passatgers. Moltes coses.
5: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
6: Ens han marcat el gol.
7: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses de la festa.
8: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
4: Sònia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
9: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
10: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
11: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
12: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
13: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
14: Vete a tomar por culo.
15: Pues encantada de conocerte.
10: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les 3.

0: Marimortríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtra en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtra.cat. Marimortríssim. Viu la natura en família.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
2: Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
6: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 902-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns!
1: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Síguenos en La Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Marimurtríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtra en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtra.cat. Marimurtríssim. Viu la natura en família.
3: Ràdio Marina.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, 100.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Tranquil·la, no pateixis. Ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle. Atenció professional i de confiança al teu domicili.
3: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
4: Entrades a antrapolis.com.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les 5.

0: En cada setmana parlem d'estrenes. 20 anys hem hagut d'esperar per la seqüela d'aquesta comèdia dramàtica El Diablo Viste de Prada 2, que arriba un dia abans a la gran pantalla. També destaca l'estrena de La Isla de Amrum, que es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula al desert BSN Film Fest. Pel que fa a les plataformes, l'estrena més destacada és La Casa de los Espíritus, que arriba a Prime Video. Però escolteu, escolteu això. Tornarà a sonar 20 anys després aquest Vogue de Madonna El Diablo Viste de Prada. Arriba la segona entrega, una pel·lícula que va marcar tota una generació, que torna a ser dirigida pels mateixos, per David Frankel, amb el mateix guionista. I on es recuperen els icònics personatges de Miranda, Andy, Emily i Nigel. O el que és el mateix, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
1: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
2: ¿Aún tienes todo eso?
1: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
2: Oh,
1: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: De nou continua la lluita entre Miranda Presley i Emily Charlton, la seva exagent convertida en executiva rival. Ara això es convertirà en tota una competició pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos. Miranda, encara que no ho sembli, s'aproxima a la jubilació. Aquesta setmana anirem també a la Segona Guerra Mundial. Ens situem a la illa d'Anrum, un drama que ens aproparà a Nanin, de 12 anys, un nen que es veu obligat a ajudar la seva mare en la recerca d'aliment per tal que la família pugui subsistir. Es va presentar al Barcelona Film Fest, on es va endur el guardó a la millor pel·lícula en la seva desena edició. I tornen els assassins emmascarats de Strangers en la seva tercera i darrera pel·lícula de la trilogia. En aquest Strangers capítol final sortiran a la llum horribles secrets i la protagonista haurà de decidir si aposta per la venjança o per convertir-se en allò que va destrossar la seva vida.
3: Por favor, no.
4: Todo lo que me importaba ya no está. Tú me lo has quitado.
5: Tamara.
0: Dues produccions espanyoles, ¿Cómo hemos llegado a esto?, amb Kira Miró i Macarena Gómez en la pel·lícula dirigida per Gorka Martínez, i Los Justos, l'òpera prima, de Jorge Lara i Fer Pérez, amb un repartiment encapçalat per Carmen Machi. Atenció a la superproducció d'animació David, Una aventura gegant, que per fi arriba als cinemes. Aquesta pel·lícula va aconseguir un gran èxit als Estats Units, on ha arribat als 7 milions d'espectadors i ha superat els 80 milions de dòlars. Una pel·lícula que s'estrena en català i reimagina la història bíblica sobre David i Goliat. El punt de ciència-ficció ens la porta a Resurrection. Ens durà un futur en el qual els humans han perdut la capacitat de somiar. Una dona solitària descobreix a un enigmàtic ésser que encara ho pot fer. I aquesta setmana, a les plataformes, una de les grans estrenes de la setmana, Prime Video estrena la sèrie La Casa de los Espíritus, l'adaptació de la popular novel·la d'Isabel Allende. Una nissaga familiar de 8 episodis que inclou un període de mig segle centrat en 3 generacions de dones, Clara, Blanca i Alba.
6: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
7: ¿Quieres casarte conmigo?
6: Sí. Que mi destino.
8: Yo tenía que haberlo visto.
6: Hubieras visto, no te habrías casado con él.
0: La història es desenvolupa en un país conservador de Sud-amèrica, en un context de lluita de classes, agitació política i la màgia. I basada en la pel·lícula El fuego de la venganza i en la sèrie de llibres d'A.J. Kinnell, s'estrena la sèrie El fuego de la venganza a Netflix. Un dia abans, tindrem també la sèrie documental ¿Debería casarme con un asesino? Una nova sèrie també aquesta setmana a HBO Max. I entonces, huyes. A Apple TV s'estrena La maldición de Willows Bay, la sèrie protagonitzada i produïda per l'actor guanyador d'un Emmy, Matthew Rhys. A Movistar Plus, la sèrie documental La chaparra, Yo nací en una secta. Acabarem a 3CAT, que aquesta setmana ofereix la tercera temporada de Quanta guerra. Els convidats d'aquesta temporada són l'actor Roger Casamajor, el músic Gerard Quintana, la presentadora Núria Martín, l'actriu Laia Moreno i el cuiner Nando Jubany, on faran un viatge físic i emocional per descobrir i reviure les històries viscudes pels seus avis i àvies durant la Guerra Civil. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana, molt per descobrir i gaudir. Acabem, però, marcant el pas. Seguint el ritme a la passarel·la, Kato Echi i Lady Gaga fan sonar des de la banda sonora d'aquesta segona part del Diablo, Viste de Prada. Sens dubte, l'estrena de la setmana.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 11:45 a 14:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
6: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
1: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
0: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
2: Recordar-me'n? I love Camirral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família... Sempre acabem allà mateix.
0: És que la seva cuina enganxa.
3: Restaurant Camirral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
2: Aquest divendres, com sempre.
0: Reserva feta.
2: Restaurant Camirral. El mateix Camirral de Tordera, número 146.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé.
6: ¿Qué?
5: Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat

0: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en La Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Marimortríssim! Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtra en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtra.cat. Marimurtríssim. Viu la natura en família.
3: Et busco i t'avi...
4: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina.
6: Segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
5: Sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Roca Grossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susanna, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: La Masia Tordera.
1: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebejito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
7: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
9: Escolta cada tarda de cap a cap.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
10: Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.

0: 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: Diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Quina cançó de la setmana més i més especial. La cosa anava de duets. Elton John i Dua Lipa, Cold Heart, eren la nostra primera proposta, 19% dels vostres vots aquesta setmana. La segona, Nicole Kidman i Robbie Williams, amb una fantàstica versió d'un tema de Frankie Nancy i Sinatra, Something Stupid, es duien quasi el triomf amb un 41%. Però definitivament, els guanyadors d'aquesta setmana eren uns inolvidables John Travolta i Olivia Newton-John des de la pel·lícula Gris, i un dels temes potser més ballats, més recordats i més estimats, You Are The One That I Want, amb el 45% dels vostres vots. I és que la pel·lícula, basada en un musical de Broadway, una pel·lícula de l'any 1978, es convertiria de manera inesperada en tota una icona. Una fotografia imborrable, basada en la cultura dels joves americans dels anys 50 i d'un institut, el Rider High School, on els estudiants es dividien principalment en grups socials o bandes com els T-Birds, liderada per Danny Zuko, o les Pink Ladies, liderades per Betty Rachel. Un despertar adolescent i un inolvidable canvi d'imatge just quasi el desenllaç de Gris, on la càndida Sandy es converteix en una nova i seductora integrant de les Pink Ladies. You Are The What I Want, el tema central de Gris, és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: John Travolta i Olivia Newton-John, You Are the What I Want. Amb el 45% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.
0: Trumpets, there you go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Vam veure mil milions d'estels.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
3: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de
3: 140.000 passatgers. Moltes coses.
5: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
6: Ens han marcat el gol.
7: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
3: Aquesta setmana encendrem amb les veus.
4: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
8: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
9: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
10: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
11: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
12: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
13: Vete a tomar por culo.
14: Pues encantada de conocerte.
9: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes s'han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina.

0: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
1: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
0: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
1: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
0: Sort que t'ho gestionen tot.
1: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
2: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci... Funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. Et busco
1: i t'habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Sempre.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat. Ràdio Marina.
3: Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'evito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres.

tens roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les

Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.